parece fantàstica aquesta versió instrumental de tema Eager Woman. Booker T amb The MC. Ahí quedó. Vamos.